0: al servei dels consumidors, amb botigues a l'Ou i Esmitjorn.
1: Construcciones Marqués, obra nueva y reforma. Somos la constructora Esmercadal, especialistas en impermeabilizaciones y aislamientos térmicos y acústicos. Construcciones Marqués, nos encontrarás en Doctor Jansó 119 de Esmercadal y en construccionmarqués.com. Muy buenas festas de San Martín.
2: Esmercadal ja està de festa. Arriben ses esperades festes de Sant Martí. L'Ajuntament vos convida a gaudir de tot el programa d'activitats que hem preparat. Viviu la tradició, compartiu l'alegria i xalau ensenyi responsabilitat per fer ses nostres festes encara més grans. Bones festes de Sant Martí. Ajuntament d'Esmercadal.
3: De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la Radio Deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER.

0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hoy por hoy Menorca, Luis Soler.
2: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dimarts, 14 de juliol de 2026, i avui és el Dia Nacional de França. I a partir d'aquí, també, sobretot, és el dia en el que es juga el partit entre Espanya i França, a les dues seleccions que arriben a un moment importantíssim del Mundial, per totes dues seleccions, evidentment. A Menorca, Menorca que en el seu dia també va estar per uns pocs anys sent francesa, i on hi ha una comunitat important de francesos, alguns turistes i d'altres que ja són residents, el veure i el seguir aquest partit serà, sens dubte, avui molt emocionant. Ho seguirem, tots i cada un probablement que tingui un mínim d'interès amb el futbol i els que no quasi també de rebot, a partir d'aquesta tarda, escoltant-ho a través de la ràdio. I segurament alguns també seguint-ho en pantalles, que ja han posat per places, per diferents locals. També és una excusa per a restauració, no penseu? Hi ha que mirar d'aprofitar tot això. I sobretot viure-ho de la millor manera possible. De la millor manera possible significa que jo particularment el que m'agradaria és que el partit fos bé i ja qui me coneix no me vull banyar més del compte en el que és el tema del resultat, perquè tinc el cor dividit. Però el que realment tinc és el cor tocat. Per allò de que hi hagi aquesta marea, aquest mal sabor que han deixat algunes desafortunades declaracions al respecte del que fa... Bueno, és un tema que ja haurien de tenir més que superat, que és el tema d'evitar comentaris racistes i vinculats, sobretot, en temes d'esport. Perquè no ve el cas. Tampoc no hi vull mirar de posar més el dit en aquesta qüestió, perquè ja ho han comentat molt tots els nostres companys a la ràdio fins al moment d'ara, i allà on ens hem de centrar realment és en l'esportivitat, amb el Mundial, amb el futbol de qualitat, i que ens ho passem molt bé, i com si pot guanyar Espanya, doncs millor. Dit això, ara el que fem és mirar de cebre si el temps ens hi acompanyarà per aquest partit. Vull per veure aquest partit. I per aquest motiu, el que fem és mirar d'apropar-nos a la previsió meteorològica que ens avança Juan Carlos Piña. Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Avui a Menorca continuem amb temps estable, també amb presència de pols en suspensió, en una jornada en què les temperatures se mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 35 graus a Ciutadella i 32 a Maó. Demà dimecres tindrem el cel poc nuvolat, augmentant a intervals de núvols. Continuarem amb presència de pols en suspensió i les temperatures se mantindran sense canvis o pujaran. Arribarem a màximes de 35 graus a Ciutadella i 33 a Maó. L'EMET activarà l'avís per calor a tota Menorca. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, Juan Carlos. I d'un Juan Carlos a un Juan, Bravo, que és el nostre amic menorquí que està viatjant i seguint a la selecció per allà on va. Doncs tot just abans de la jornada d'avui ens ha enviat també un poc el comentari de com ho està visquent els moments previs, aquests moments especials que deixen el Mundial.
4: Un ambientazo tremendo. Vengo de la Casa de España, que han venido unos cuantos jugadores de la selección del 2010 a animar. Estaba, bueno, yo he visto a Casillas, a Jesús Nava, Pepe Reina, Llorente, y no sé si yo había más gente. Y nada, muy emocionados, por eso te mando el audio. Muy emocionados para mañana, sin saber si en 24 horas estamos de vuelta a casa o tenemos que comprar un billete a Nueva York. Así que bueno, para que lo sepas, buenas noches aquí y buenos días para ti. Lo bueno que aquí, al levantarte y el partido es a las 2 en Dallas, pues no tienes que esperar aquella cantidad de horas hasta las 9 o las 10 de la noche. Vinga, vamos y suerte.
2: Gràcies, Juan. El missatge que ens enviava ahir vespre, aquest decalatge horari, també el palizón que es foten ell i tota aquella gent que segueix a la selecció espanyola partit rere partit, però amb la il·lusió de que sí, això, que el proper viatge sigui per anar a Nova York per veure la final, que bonic que seria. Fem pausa i seguim.
5: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.

0: Oye, nos relajamos un poquito. ¿Qué te parece? Menorca hay que vivirla así, ¿eh? Poco a poco. La Cova d'en Xoroi estrena After Lunch, una nueva forma de disfrutar del verano en Menorca. Sí, la Cova d'en Xoroi amplía este verano su oferta con After Lunch, algo nuevo. Una nueva experiencia pensada para quienes desean disfrutar de uno de los lugares más emblemáticos de Menorca, en un ambiente relajado y abierto también a las familias. Cada día, de 4 a 6 de la tarde, las sesiones del DJ residente David Prim ponen la banda sonora una tarde con vistas privilegiadas al Mediterráneo. Y además, cada viernes a las 5 de la tarde, la banda menorquina Blue Jays ofrecerá un concierto en directo con grandes clásicos del rock. Una propuesta diferente que invita a descubrir otra cara de la Cova d'en Xoroi antes del ambiente del atardecer y que permite a residentes y visitantes compartir un momento único con familia o amigos. Este verano, la experiencia en la Cova d'en Xoroi también comienza después de comer.
1: Aquest estiu, el Festival Pedra Viva torna amb una edició única i sorprenent. Quatre grans espectacles internacionals transformaran espais singulars de l'illa en escenaris inoblidables. La veu inconfusible de Buica, l'experiència musical subaquàtica Aquasonic, l'espectacular dansa sobre l'aigua de The Weight of Water i l'univers poètic de Tankerville. Pedra Viva, cultura, emoció i bellesa en estat pur. Informació i entrades a pedraviva.events i a la cafeteria Ànima de Ciutadella.
2: Nuracom Fibra Óptica. WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
1: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Diálogo entre Espanya i Alemanya. Tres siglos de música para órgano amb Jörg Boysen. Dissabte 18 de juliol a l'Església de Santa Maria a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts musicals de Mahó. Sense música no hi ha vida.
3: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
4: Construcciones Marqués, obra nueva y reforma. Somos la constructora Esmercadal, especialistas en impermeabilizaciones y aislamientos térmicos y acústicos. Construcciones Marqués, nos encontrarás en Doctor Jansó 119 de Esmercadal y en construccionmarqués.com. Molt bones festes de Sant Martí.
1: Esmercadal ja està de festa. Arriben ses esperades festes de Sant Martí. L'Ajuntament vos convida a gaudir de tot el programa d'activitats que hem preparat. Viviu la tradició, compartiu l'alegria i xalau ensenyi responsabilitat per fer ses nostres festes encara més grans. Bones festes de Sant Martí. Ajuntament d'Esmercadal.
0: I el que fem ara a continuació és mirar de proper-nos fins a Fosquets de Lítica. Ja sabeu que aquesta sempre és una bona oportunitat per mirar de proper-nos no únicament el que és bona música, sinó una bona música doncs, amb un indret i ambient realment únic i especial. Ganàvia va néixer a Nova York, està formada entre la Índia i Harvard. La seva música és un pont espiritual entre la tradició carnàtica i l'avantguàrdia. I a través de la seva veu integra cerimònies de temples del sud amb una sonoritat universal, transformant la recerca de la identitat en una experiència molt profunda. Un viatge emocional que recupera el sentit de la comunitat. Aquest mateix dijous, 16 de juliol, i a partir de les 9 del vespre, Ganàvia arriba fins a Lítica. I nosaltres hem tingut el gust de conversar amb ella. Ella xerra només anglès, de manera que pues, explicarem què li hem demanat i tindrem un poc l'ajuda d'una traductora perquè ens doni la idea de la seva contestació. La primera pregunta que li hem fet és, bueno, vas néixer a Nova York, vas estudiar, com dèiem, entre l'Índia i Harvard. Quan et vas adonar d'aquesta barreja d'identitats, era en realitat la teva veu artística?
5: No vaig fer res des d'un lloc d'autorealització i no estic segur que cap de nosaltres pugui dir que hàgim trobat una veu artística estàtica. La veu adaptada a la realitat de la vida en aquell moment.
0: Molt bé. Altra de les qüestions que volíem mirar de demanar és la teva música està profundament arrelada a la tradició carnàtica, però també abraça sons contemporanis i experimentals. Com trobes l'equilibri entre honorar una tradició centenària i permetre't la llibertat, també, per dir-ho d'alguna manera, de reinventar-la?
5: No està profundament arrelada a la tradició carnàtica. Però de les tradicions centenàries en què està arrelada, potser tot el que puc dir és que és possible que els mateixos problemes hagin estat al nostre món des que existeix el llenguatge. No és massa difícil connectar-los al llarg del temps si busquem el mateix crit.
0: Altra pregunta que tenim. Sovint has parlat del cant com una pràctica espiritual i comunitària. En un món tan accelerat i individualista, quin paper creus que pot tenir la música per ajudar les persones a reconnectar?
5: És possible que el món continuï tenint els mateixos compassos que sempre ha tingut, només estem obrint els ulls els més ràpids. La música ens ajuda a entendre tots els ritmes, tant els lents com els ràpids. Sobretot, crec que ens ajuda a entendre no la lentitud en si mateixa, sinó la unió.
0: Altra qüestió que també te volem mirar de demanar, les teves actuacions sovint es descriuen com experiències emocionals, gairebé rituals. Quan puges a un escenari, què esperes que senti o descobreixi el públic, fins i tot si no està familiaritzat amb la tradició musical per la qual t'inspires?
5: No tinc una opinió sobre el que sentirà el públic. Això, em temo, està fora del meu abast.
0: Una pregunta més. La recerca de la identitat sembla ser un fil conductor recurrent al llarg de la teva obra. Creus que és un viatge que realment s'acaba o és una pregunta que continua donant forma a la teva música amb cada nou projecte?
5: Mai ha estat realment una cerca, més aviat una ponderació, una reflexió sobre el que s'està veient aquell dia.

Ganàvia arriba a Fosquets de Lítica. És la proposta que ens arriba aquest mateix dijous, dia 16.

0: El Splendid Festival Menorca. Este jueves 16 de julio a las 20:30 horas en el Teatre Principal de Mou, el multipremiado bailaor y coreógrafo Marco Flores presenta su última propuesta escénica de danza flamenca, Rayuela. Bajo la dirección de Francisco López, el asesoramiento de Olga Pericet y el cante y las guitarras de José Manuel Astarida y José Tomás. Entradas a la venta en las taquillas del Teatre Principal de Mou y en teatremou.com.
1: Hacerte con un Kia seminuevo está bien. Que encima esté certificado está aún mejor. Y conseguirlo a un precio increíble, eso ya es algo inmejorable. Aprovecha los días Kia seminuevos certificados del 14 al 20 de julio y hazte por fin con ese Kia que tanto tiempo llevas esperando.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
4: Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,19 euros kilo, la corvina Eroski Natura a 10,99 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
6: Cooperativa Agrícola Sant Martí vos ofereix tot tipus d'accessoris i menjars per al cavall i animals de companyia. Pinsos, gra, mescles Unifit, productes fitosanitaris, varietat en plantes, llavors, substrats i tot lo necessari per al camp de Menorca. Cooperativa Sant Martí, al polígon de Llinàrits, vos desitja molt bones festes a tot el poble de Sant Mercadal.
7: Les farmàcies de Menorca ampliaran a partir d'ara la seva capacitat d'accés a referències disponibles gràcies a un nou acord de Cofarme. Volem mirar d'entendre i explicar quins beneficis tindrà això per als clients de les farmàcies i per aquest motiu avui ens hi posem en contacte amb el nostre convidat. Xerrem amb, des de la cooperativa Cofarme amb en Guillem Pons. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Gràcies per acompanyar-nos aquí a la sintonia de la ràdio. Expliqui'm un poc què és aquest acord i què permetrà.
8: Sí, mira, t'explico. Bueno, nosaltres estem dins un grup de compra que es diu UNEFAR, que engloba cooperatives com nosaltres, líders en el sector local, que inclou 7 societats i a la vegada, pues, pues, per filosofia de fer feina, pues, també estem molt propers a FedeFarma, aquesta cooperativa, diguem, de Catalunya i País Valencià. Bueno, amb aquest acord el que es pretén, i abans les farmàcies sempre han tingut aquestes 30.000 referències de les que xerram a la nota de premsa, el que passa és que ara facilitam un poc l'accés. És a dir, la distribució és la principal feina de la distribució farmacèutica, que és un poc la que la gent coneix menys, no? Al final nosaltres som els rebots, diguem, de la farmàcia. La farmàcia ens demana a nosaltres i nosaltres intentam servir el màxim sempre que podem a la farmàcia perquè pugui atendre els pacients. Què passa? Que, bueno, que cada vegada pues, tot es complica més, entre que laboratoris tampoc t'estan servint tot el que demanes, perquè hi ha bastant de falta en el sector, no? Que tu demanes una cosa i no t'ho serveixen, i després, per una altra banda, que el catàleg és ampli i divers i que arribar a tot i tenir tot amb estoc és impossible, no? Llavors, què pretenem amb aquest acord? Per una banda, són dos vessants, bàsicament. Per una banda, totes aquestes referències que costa més tenir l'ESP, perquè al final és el mercat és el que és, tu la massa laboratori, a mi no te serveixen, però hi ha cooperatives més grosses que sí que tenen accés a aquest medicament, i avui en dia tenim un acord amb aquest grup, que la farmàcia que vol entrar en aquest servei, me'n passes període jo, i directament de rebota el que no tinc en el magatzem de Federació de Catalunya. Si Federació ho té, l'endemà li arriba aquí a la farmàcia, per tant pot donar servei al pacient. Això és una banda, diguem, la part diguem, d'on tenim més accés a dificultat per qüestions pures de laboratori que no tenen el que volem, i després l'altra està la part d'ampliació de catàleg a nivell de tot el que no tenim aquí. No? Nosaltres aquí sempre hem dit el mateix, tenim 70.000 referències actives, però en disponibilitat en tenim unes 17.000, 18.000 amb estoc. Pues el que va de 9.000 a 30.000, pues si no ho tenc, també tenen la mateixa cosa. Ho poden posar en el seu període diari, jo li diré, jo no ho tenc, li rebotarem en el magatzem de Catalunya, i si ell ho té, doncs li servirem el demà a la farmàcia. Això és un poc el que està aquest acord.
7: Tot plegat, en definitiva, són millores per la gent. Et record que en el passat de vegades hi havia hagut algun moment o circumstància en el qual hi havia hagut mancança de determinades referències. Tal vegada podem pensar que això no passarà o no passarà tant a partir d'ara?
8: No, passarà igual. Sí, al final jo sempre he dit el mateix. Aquí també darrere d'aquesta notícia jo crec que hi ha un fet bastant important, i és que la nostra cooperativa, igual que les cooperatives del grup Unefer, són cooperatives entre cometes petites. Bueno, per petita és la nostra, la Cofarme, que són la cooperativa farmacèutica més petita de tota Espanya. O sigui, per petita nosaltres, no? I som líders en el sector, en els nostres territoris, perquè venem una cosa que diu proximitat, que és intentar ajudar els màxims a la farmàcia que al pacient li arribi el que tingui que arribar-li, no? Jo sempre he dit el mateix, i mira, si hi ha un laboratori no me serveix una cosa, tampoc, perquè és un problema de laboratori, és una falta, que en aquell moment no, també li passarà a ser més grossa de totes, no? Què pot passar aquí? Que potser, clar, com que aquestes cooperatives més grosses, en aquest cas, Federació, són nosaltres rebotant les faltes, té un major fons d'armari, diguem-ho així, no? Perquè al final ella té moltes més farmàcies que nosaltres, doncs potser sí que pot ser que aquesta referència que jo avui no me l'han servida, doncs potser tenim sort i podem accedir a tenir alguna unitat de més via aquest servei. Però no vol dir amb això que solucionem al 100% la falta de disponibilitat quan el laboratori no serveix.
7: Tot plegat, quines són les millores que... Bueno, en les que continua fent feina Cofarme d'aquí cap endavant, perquè Cofarme és cooperativa de farmacèutica de Menorca. Entenc que coneixeu vosaltres millor que ningú la idiosincràsia un poc també del que és el món de la farmàcia aquí a Silla.
8: Sí, bueno, sí, al final és això, sobretot cap a... Hi ha moments que sobretot existiu que tens coses més... demandes més fora del normal, no? Perquè, bueno, al final, vull dir, si no, de rebot s'amplia... major volum de població que patim o tenim de maig a octubre redunda en que te fan alguna demanda que clar, que per estadística tu no la tens coberta, perquè al final també hi ha una cosa que no és bona durant tot un any, és com a mig lògic que no la tinguis amb estat perquè l'estadística no t'ho demana, no? Pues bueno, és anar en aquestes coses d'aquí, que pues aquesta cosa que m'ha ve estudista de fora i que vol això, pues si jo la puc tenir a CSI en un dia o dos, pues bueno, és un avantatge que donàvem a la farmàcia i al pacient final. A més de també matisar una mica, en que sempre ho hem tingut, el que passa que serà un poc més fàcil d'arribar-hi, per un motiu, perquè, clar, quan nosaltres no la teníem, quan no la tenim aquí, pues clar, si inicies el procés de demanar al laboratori, el laboratori te demana que li passis per el dia que toca, no quan vols, en el qual són tempos que es van fent, no? En tant que avui en dia tenim la possibilitat que la farmàcia m'ho demani en directe i que en dos dies ho pugui tenir aquí, doncs, bueno, també és una millora, diguem, en quant a temps d'accés a el producte.
7: Aquesta pregunta me costa un poc fer-la, però tinc que... és veritat que en els darrers temps hi ha alguns medicaments particularment que podríem dir, ho pots entre cometes, estan un poc com de moda, no? Penso en aquells que en un moment determinat s'han tornat com a molt d'interès en veure els seus bons resultats per gent que vol controlar el seu sucre o perdre pes, o les dues coses.
8: Què em vols dir? Sí.
7: En aquest sentit, això implica que hi ha, que es nota, diguem un poc, amb les pròpies estadístiques, els números del que veus que entra, que és molt pronunciat aquest tipus de demanda que augmenta més per uns medicaments que per d'altres.
8: Si t'he de veritat, no me'l segueix. Que sé que, jo, si vols, me remunto en els problemes que van tenir a l'inici de tot, que va ser, posar-li nom, Estocempic, que ja sí que hi havia un problema, que al començament de tot, d'aquest medicament que és pautat per diabètics, pues sortia al canal i s'anava per altres bandes, pues suposava un problema de tensió d'estocs, que clar, que és evidentment, pues un medicament pensat per una cosa resulta que val per una altra, i tu tens una quota, jo com a cooperativa, una quota que m'ha al laboratori, i pensant en un significat i resulta que en té dos, està clar que jo ja tenia un problema de faltes, no? I d'accés en aquest medicament. Si t'he veritat, passat aquell moment no m'ho he seguit mirant i crec que ara mateix està bastant regularitzat tot. De fet, han sortit nous medicaments que substitueixen el que és Ozempic i són medicaments a posta per aquest fet que demanes tu, no? Per un control de pes. En el qual, que es vengui molt o poc, si t'he veritat, no, ara mateix, sense mirar meu, no t'ho sabria dir, però m'ha preocupat més altra part, que d'aquella part de quan només n'hi havia un i el millor és que li feia falta un tipus de malaltia més concreta, no podia accedir perquè s'havia desviat una part d'aquest medicament a un altre canal, no? Però ara mateix crec que aquest problema estan resolts.
7: Doncs avui reiem de gestió que canvia, millora i que permet, gràcies a aquesta aliança estratègica entre UNEFAR i FEDEFARMA, i amb el fet de que hi participi també Cofarma, que hi hagi un augment, un increment de fins a 30.000 referències, dic bé?
8: Sí, jo el que t'agradaria, sí, sempre han estat disponibles, perquè sempre hi han estat, perquè al final la nostra missió és, com a mínim, tenir les onades d'alta, no vol dir que tingui estoc de totes, jo t'estic dient que tenim unes 18.000 en estoc, i dins d'aquestes 18.000, si fas la classificació A, B, C, D, E, de dir del que més surt, del que més no surt, nosaltres tenim molta referència que no surt, perquè al final la nostra missió és tenir aquella cosa que te fa falta tu quan vagis a la farmàcia i encara que jo no la venguis amb el que tu que quieres armar, saps? I jo tinc que estar a posta a punt per si te fa falta aquest medicament tenir-lo. Què vull dir amb això? Pues que amb això podem augmentar aquests medicaments més fora normal que m'ho estan comprant a nosaltres, pues que tindrien accés i que no el tinc tan pensat de tenir-los a stock i que serà, no? I que per aquí sí, se millora.
7: Doncs, Guillermo Pons, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui des de Cofarma i haver-ho compartit amb els oients de Ràdio Menorca. I abans d'acabar, no ho puc evitar, perquè estem en ple estiu, les farmàcies són clars referents de tot el que fa referència a atenció de picadores de mosquits, de temes de productes del sol... Va, que això també té estacionalitat, no?
8: Ah, sí, clar, per descomptat, sí, això també té estacionalitat i sí, el que dius tu, de maig a octubre, pues està clar que és un altre, és un tipus de venda i que de novembre a març a vila és un altre tipus de venda. Sí, està clar. Sí.
7: Gràcies per haver estat amb nosaltres avui i molt bon dia.
8: De res, adéu, bon dia.
9: Ya están aquí las segundas rebajas. Llega el mayor estocaje del verano con precios increíbles. Para él, bermudas 2 por 25 euros. Camisas de manga corta 2 por 30 euros. Bañadores solo 6 euros. Y las abarcas para él y ella ahora por solo 12,99. Segundas rebajas de Memphis. Más género, más variedad y los mejores precios del verano. Te esperamos. El Port de Mahó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Mahó presenta Estiu al Port. Cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir. El 10 de juliol, Leon Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port. I la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmao.org. Ajuntament de Mahó.
10: Construcciones Marqués, obra nueva y reforma. Somos la constructora de Esmercadal, especialistas en impermeabilizaciones y aislamientos térmicos y acústicos. Construcciones Marqués, nos encontrarás en Doctor Jansó 119 de Esmercadal y en construccionmarqués.com. Molt bones festes de Sant Martí.
11: El Festival de Música d'Estiu de Ciutadella reuneix aquest any a dos grans noms de la música espanyola en projecció internacional, el guitarrista Pablo Saiz Villegas i la soprano Serena Sainz, dues carreres que transcorren pels principals escenaris del món i que ara arriben a Menorca amb un recital íntim on la guitarra i la veu dialoguen mitjançant un repertori que uneix música espanyola i tradició llatinoamericana. Nosaltres avui tenim en directe al nostre Hipòrum Menorca a Pablo Saiz Villegas. Pablo, muy buenos días.
12: Muy buenos días, ¿qué tal, Edu?
11: Muy bien, encantado de tenerte aquí en Menorca. No sé si es la primera vez que tocas en Menorca.
12: No, de hecho, le estaba diciendo a la presidenta de Juntos Musicales, Pilar, que aquí estuve con 17 años, y hace tantos años en mis primeros conciertos como guitarrista, y tengo muy bonitos recuerdos de la isla, y es uno de mis secretos mejor guardados en mi corazón. Aquí vengo cada vez que puedo a reconectarme con la belleza de esta isla.
11: Entonces supongo que dentro de que siempre todos los conciertos son especiales o tienen algo de especial, este también aportará algo que después de llenar grandes escenarios, de hacer grandes conciertos, este formato quizá más íntimo, ¿no? ¿Cómo enfocáis este concierto?
12: Sí, la música le pertenece a la gente y para mí el compromiso, la entrega y la conexión con el público al final es indiferente cuando es un gran teatro con 3.000 personas o cuando es un pequeño teatro para 500, ¿no? O un recital pequeño para 20 personas. Para mí cada música es sagrada si nos acercamos a la música de esa manera y cada una de las personas que van a acompañarnos pues van a estar ahí para crear un momento mágico, ¿no? Y eso es la música. La música es el lenguaje de las emociones, es una condición, es una experiencia que unifica la condición humana y para mí hay algo muy especial también en este formato más íntimo, más de cámara, voz y guitarra, una combinación pues que al fin y al cabo ha estado siempre muy ligada desde los trovadores, ¿no? Hasta el mundo pop ahora.
11: Precisamente te he oído en alguna entrevista decir que tu función o tu objetivo es inspirar, ¿no?, a las personas a través de la música. Este festival precisamente habla de la música como herramienta para construir puentes entre culturas, entre generaciones, un papel que la música puede jugar en esta sociedad actual tan enfrentada, ¿no?, entre sí.
12: Así es, y en estos momentos más que nunca, el arte en general y la música de forma muy especial une a las personas, crea un punto de encuentro y nos recuerda que tenemos una capacidad extraordinaria de sentir y a través de los sentimientos sentir empatía y a través de la empatía pues entender que juntos somos más y que podemos aprender los unos de los otros, incluso de las diferencias o especialmente de las diferencias. Y en estos momentos de tanta confrontación al final es una responsabilidad todavía mayor, ¿no?, la de salir al escenario y con el corazón abierto el compartir esa verdad que tenemos todos dentro de nosotros, ¿no? Y en cierta manera somos un reflejo del público y la música es un reflejo de ellos mismos también y mi objetivo y mi propósito es inspirar y que la gente vea reflejada en la música la mejor versión de ellos mismos, porque todos tenemos ese lugar.
11: Estás considerado uno de los grandes embajadores de la guitarra española. ¿Lo vives como una responsabilidad o se disfruta el hecho de tener un poco este peso encima, ¿no?
12: La verdad es que lo disfruto mucho, pero ha sido un proceso también, ¿no? La música se basa en la excelencia, en dar lo mejor de ti. Y para dar lo mejor de ti también es necesario perdonarte en el error. Y esa ha sido una de las lecciones más bonitas que he aprendido con la música y con la guitarra como instrumento, ¿no? El salir al escenario en vulnerabilidad, con el corazón abierto y decir, pues mira, este soy yo, con la mejor de las intenciones, os voy a compartir una historia preciosa, un viaje emocional a través de diferentes piezas y luego la música hace el resto, ¿no? Pero es cuando vas a ese lugar de vulnerabilidad donde el público también abre su corazón, ¿no? Y la música es esa llave que de una forma totalmente orgánica tiene la vía hacia tus emociones, hacia tu alma, ¿no? Y para mí la música tiene todo eso, ¿no? Tiene un misticismo, tiene una conexión emocional, tiene una profundidad y al mismo tiempo pues es música, ¿no? Es alegría. Entonces todo empieza con esa vulnerabilidad, salir al escenario y decir, qué bonito que tengo la oportunidad de estar aquí para compartir este momento con tantas personas, ¿no? Ya sean 10 o 5.000 y eso es una dicha y cada vez que estoy en el escenario tengo la oportunidad no solamente de dar un vistazo, ¿no?, a todas esas almas que estamos creando ese lugar artístico, sino también acariciar a Dios con cada nota, ¿no? Y eso es un sentimiento y una emoción que solamente se consigue porque hay un público allí que está siendo testigo de esa creación. Y es cuando nos sentimos reflejados los unos a los otros, cuando creamos ese punto de encuentro donde el tiempo se separa, ¿no?, y se convierte en un espacio atemporal e infinito. Ahí es cuando dices, wow, he vivido algo mágico, ¿no? Y lo vive el público y lo vivimos nosotros los artistas en el escenario también. Por eso mucha gente dice que el escenario es una droga, ¿no? Y es una, porque te hace vivir todas estas emociones que solamente la música te lleva a esos espacios creativos de la mente, del corazón y del alma.
11: aparte quien debe tocar, la mayoría de las veces que te he visto, yo te he visto en conciertos, con los ojos cerrados, eso implica una simbiosis total con el instrumento, ¿no? Como una extensión más de tu propio cuerpo, y ahí sí que hay mucha vulnerabilidad también y muchísima verdad.
12: Sí, para mí, sí, en ocasiones he tocado con partitura, pero lo que más disfruto es cuando la música nace dentro de mí, cuando está interiorizada, cuando me convierto en sonido, cuando me convierto en esa música que el compositor trajo a tierra, ¿no? Y en cierta manera el intérprete, tenemos la dicha y la oportunidad de devolver al aire esa partitura, ¿no? Que está en el papel, está en dos dimensiones, y en cierta manera es liberar cada nota que está en ese pentagrama, que es como unas, como si fuera una cárcel, ¿no? Y devolverles a la libertad, o sea, esa tridimensionalidad de la música en el aire.
11: Mm-hmm. Para acabar, y brevemente, el repertorio es curioso, porque empezáis con Mozart, con Don Giovanni, un arreglo muy curioso de Fernando Sor, ¿no? Y luego os vais, sí. Bueno, pasáis por Bellini, pero luego os vais, sí, ya a Tárrega, a Granados, a Dience, ¿no?, con este tango de Sky, sí. Y luego vais con la música popular sudamericana, todo un recorrido, ¿no?
12: Así es, y eso es la versatilidad que te da la guitarra también, ¿no? La guitarra es un instrumento que desde el Renacimiento ha tenido un pie en la calle con los trovadores cantando serenatas, y ha tenido un pie también, tenía un pie en la corte haciendo contrapunto de Luis de Narváez, de Luis de Milán. Entonces, la guitarra es un puente entre esos dos mundos, ¿no? Entre el clásico y lo popular, y ahí es donde se siente totalmente cómodo. Y por otro lado, la guitarra y la voz es una formación tan natural, y bueno, y la voz angelical de Serena con la guitarra, realmente hay un empaste precioso, ¿no? Entonces, su versatilidad también y la versatilidad de la guitarra nos hace pues recorrer todos estos repertorios, ¿no? Desde Mozart, Bellini, el bel canto, y luego hacemos esa transición a la música, vamos a decir, más popular, esos boleros que son también universales y patrimonio de la humanidad y que todos hemos escuchado alguna vez, como Bésame mucho o El día que me quieras, tangos, el tango de Carlos Gardel.
11: Doncs ja ho sabeu, aquest mateix dimarts, a partir de les 9 al Teatre d'Esborn, aquest concert entre Pablo Sáenz Villegas i Serena Sáenz. Pablo, moltíssimes gràcies.
12: Gracias a ti, un placer. Gracias.
11: La segona integrant d'aquest concert és la soprano Serena Sáenz, una soprano amb una carrera fulgurant dels darrers anys, que a més aquests dies està en les interpretacions de Falstaff al Teatre del Liceu, al Gran Teatre del Liceu, i que fa un vot a Menorca per oferir-nos aquest concert. Serena, molt bon dia.
13: Bon dia. Sí, efectivament, és una setmana bastant moguda. En funció, vaig tenir ahir, doncs, el concert a Menorca i just el dia següent la tercera funció de Falstaff, però amb moltes, moltes ganes.
11: Tens una vinculació important amb Menorca.
13: I tant. Menorca, jo sempre dic que és casa meva. Coneixo millor Silla que Barcelona, que és on he nascut, perquè he estat molts mesos de la meva vida des de petita estiuejant a Menorca i fer un recital acompanyada amb en Pablo, que és com un highlight fantàstic en aquesta temporada per mi.
11: Feu un repertori molt curiós, on passeu des de Mozart i des del bel canto amb Bellini també a la música espanyola un poc. Com ha estat com són aquests arranjaments, per exemple, de Mozart, per fer aquest Don Giovanni amb guitarra?
13: La veritat és que trobar repertori ja escrit per guitarra clàssica i veu no és fàcil, no? I just el Fernando Sor ha fet uns arranjaments fantàstics de tres àries de les més conegudes del Don Giovanni, uh-huh. I ens agrada poder fer aquest maridatge dels dos mons, que és l'òpera per mi, i després la cançó i la música espanyola, que és el que més et toca el Pablo, no? Llavors hem volgut tenir elements dels nostres dia a dia, els escenaris, per part dels dos. Uh-huh. I per això tenim una primera part que és més operística, diguem-ne, fent àries de Mozart i de Bellini, i després estem ja en territori una mica més popular fent versions de les canciones amatòries de Lorca, que a mi també m'encanta cantar aquest repertori perquè uh-huh. jo tinc arrels andaluses uh-huh. i ho sento molt, molt de casa també. Jo a casa dels meus avis sempre he sentit molta flamenc, molta copla, i bueno, pues treure aquesta part, i a més amb guitarra, és molt agraït.
11: Uh-huh. És una mescla curiosa, com deies, no hi ha potser massa repertori de guitarra clàssica i soprano. Com sorgeix la idea? No sé si us coneixíeu abans, si ha estat un projecte que s'ha forjat aquí a Menorca.
13: No, ja hem fet diversos concerts junts. De fet, hem fet diversos concerts molt lluny. El primer el vam fer a Aràbia Saudí, després l'altre el vam fer a República Dominicana, llavors fa poquet ens vam estrenar al Palau de la Música junts, i llavors sembla novetat aquí a Espanya i a Catalunya, però portem recorregut internacional, diguem-ne.
11: És curiós, com creiem aquesta mescla, una possibilitat que descobreix noves formes potser d'ajustar aquesta veu, aquesta guitarra, amb aquest diàleg, com dèiem, entre la música, entre l'òpera, la música més popular, també potser és més agraït, no?, després aquesta part última dels concerts amb aquests boleros, amb aquesta música més també d'arrel iberoamericana, no?
13: Exacte, bueno, aquí ja és on ens, como digo yo, nos soltamos la melena, sí. I fem un regal al públic perquè ells també reconeguin molts de temes i se'n vagin a casa dient, ostres, m'ho he passat superbé, no? A mi m'agrada molt sempre fer programes on hi hagi la part, diguem-ne, de rigor clàssica, on demostrem la nostra tècnica i tot el que hem estudiat, però després hem de gaudir de la música popular, perquè és el que la gent coneix i al final és on diuen, ostres, he encantat aquesta cançó, han tocat aquesta altra que la conec i estava jo tararejant. Doncs això a mi em fa molt feliç.
11: Una oportunitat única per veure dos grans figures, Pablo Sáenz Villegas, Serena Sáenz, que per cert, Serena, crec que tens una altra cita en Menorca aquest mes d'agost, d'aquí tot just un mes, amb el concert de clausura del Menorca Lírica, no?
13: Exacte, sí, això és un altre projecte molt ambiciós que he fet aquí a Es Mercadal. Menorca Lírica és un curs de cant, masterclass de repertori i moviment, on he portat dos docents de primer nivell fantàstics. La tècnica vocal la fa l'Anna Ullet i el repertorista és en Rubén Bernardirre. I bueno, tenim noies que venen tant de Menorca, tenim un parell, però tenim una noia que ve de Canadà, una altra d'Alemanya, o sigui, venen realment a aprofundir el que és la tècnica vocal, a conèixer-me a mi, i aquest curs dona aquesta oportunitat de no només aprofundir en la tècnica, sinó que jo les guio una mica en les seves carreres personals.
11: Doncs serà una segona oportunitat per gaudir també de la veu de Serena Sáenz, a part d'aquest concert d'aquest dimarts al Teatre d'Esborn. Serena Sáenz, moltíssimes gràcies.
13: Muchísimas gracias.
0: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados, y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salalt, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia. El Splendid Festival Menorca. Este jueves 16 de julio a las 20:30 horas en el Teatre Principal de Mahó. El multipremiado bailaor y coreógrafo Marco Flores presenta su última propuesta escénica de danza flamenca, Rayuela. Bajo la dirección de Francisco López, el asesoramiento de Olga Pericet y el cante y las guitarras de José Manuel Astarida y José Tomás. Entradas a la venta en las taquillas del Teatre Principal de Mahó y en teatremahó.com.
7: 13:47 minuts. Anem a apropar-nos al mar per repassar quina és la predicció d'aquelles persones que han de navegar, els interessarà Sebre, per la costa nord de Menorca, variable 2 a 3, és el component que tenim. Per tant, marejol, tenim visibilitat regular a bona. Al sud de Menorca, també variable 2 a 3, igual que el canal de Menorca, i per tant, també aquí marejol. Tenim també el gust d'apropar-nos a una planja. Avui anem a la banda de Ponent, a Cala Blanca. Avui 33 graus tenim aquí a la platja, forta calor. I també l'aigua amb una temperatura que ha pujat a 27 graus i que pujarà més en els propers dies, segons ens indica Meteorologia. L'índex de radiació solar avui està en 9.
14: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
0: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje. Accesorios. Recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo. Nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca. Sea Lovers.

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Repassem els principals titulars de la premsa d'avui. Comencem per el diari Menorca. Així serà la primera desaladora mòbil de la isla. S'instal·larà en Cala Figuera i costarà 2 milions. Piden 12 anys de cárcel per a un acusado d'agredir sexualment a una menor tutelada, el Mau. Arde un coche camuflado de la Policía Nacional cuando circulaba por la carretera general. Destaquem dels titulars de menorcaldia.com, el diari digital de Menorca, un possible nido de tortuga marina obliga a vallar una zona de la playa de Punta Prima durante unos 60 días. El PSOE reclama un pleno extraordinario para desbloquear la limitación de la entrada de vehículos en Menorca. També destaca Ciutadilla reabre al baño la playa de Sant Andrià tras confirmar que el agua es apta. Última hora. David Sánchez, condenado a 9 años de inhabilitación para empleo público. Diario El Mundo. 9 años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente, por prevaricación en su enchufe en la Diputación. O Diario El País. David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación. Son los principales titulares de la prensa.
3: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
4: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella. Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
5: Fòrum, centre d'estudis, celebra la festa dels 50 anys de la zona escolar Aló, amb celebració, menjar, beure, al pati de l'escola del doctor Comas, amb un concert de la banda des Mitjor Gran, aquest mateix dimecres a partir de les 21 hores. Venda d'entrades a Canadivina, Romandre, Casjubilats, per correu electrònic a celalayor@gmail.com i des d'una hora abans a taquilla, en la col·laboració de l'Ajuntament d'Aló i el Consell Insular de Menorca. T'esperem.
6: Ai, ja estic farta de tanta calor. De la calor del carrer, de la calor de casa i de la suor que em ve quan em toca anar a comprar. Per això aquest estiu jo cerc zero calor i els millors preus. A Sant Crispin arriba Zero, una nova marca amb productes per al dia a dia i ofertes ben refrescants. Aquest juliol descobreix la nova marca Zero a Sant Crispin i baixa la temperatura de la teva compra. Cooperativa Sant Crispin, des de 1953 al servei dels consumidors, amb botigues Aló i és millor.
7: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
8: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero... Y así, durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
2: Píndoles de Història a Ràdio Menorca, amb Amador Marí. Amador, bon dia.
10: Bon dia.
2: Amador és no tan sols historiador, també és membre de l'IME, i com nosaltres, un gran interessat per el que és la nostra història. I com espero tots vostès que ens escolten i ens segueixen, ja sigui a la ràdio o ho escoltar-ho en qualsevol moment després amb els podcasts, també interessats en saber i conèixer un poc més del que és la història de Menorca en diferents instants, que sempre està en fructífera. Avui volem començar continuar, quasi podríem dir, un poc entorn al que és un recorregut que ens ha de passar per veure com era Menorca dins un marc i un moment. Per això hem de viatjar al segle XIX i haurem de començar fent un cop d'ull primer com, què passava al país, no, Espanya, en aquell moment, per anar de mica en mica a aturar amb fets singulars, com algun període i conflicte particular, com la Guerra del Francès, i com va tenir impacte més o menys a Menorca. També quina era la visió dels menorquins de tot el que estava passant en aquell moment de la història, i que ens anirà duent a poc a poc cap a la revolta del 1810. Però, com sempre deim, Amador, suposo, hem d'anar a pams, no?
10: Sí, passa a passa, perquè la cosa es pugui entendre. Bé, jo volia començar un poc en com era la situació d'Espanya la primera dècada del segle XIX. Hi ha que dir que era caòtica. Primer de tot, per la fallida de la hisenda reial, des del menys 1795, i que es va anar agreujant fins a arribar al 1807 en el seu punt més crític. En aquest any, el 1807, no va arribar ni un sol vaixell amb metalls preciosos d'Amèrica. Es van interrompre, com dic, les remeses de metalls preciosos, es van desplomar els ingressos de les duanes, i arrel de tot això, l'Estat va ser incapaç de pagar a temps els interessos del deute públic, que eren en aquell temps coneguts com vals reials, i els sous dels funcionaris i de l'exèrcit. En el mateix temps, la fallida amb el comerç amb Amèrica, a conseqüència de la pèrdua de l'esquadra, la batalla de Trafalgar, que va tenir lloc el 1805, va provocar una crisi econòmica molt important. Es van arruïnar les companyies comercials, especialment de Cadis, però també les fàbriques instal·lades a Catalunya. En tota aquesta situació econòmica nefasta, també s'hi afegeix una crisi política i la